0: que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra!
1: Desde Radio Humble Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Radio Humble.it, passió pel balonmano.
2: Radio Humble.it, l'Embol a tempo di musica.
3: Pondo!